Provenza o meu estil. Los guns funcionavam pas mai, os allunjats d'oriol, sonant dats al vent.

dins del meu estiu. Uns guns funcionen un pas mai, us haig fredats de riu, sonaran dats al vent cariu.